0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

2003 o quan sonava som. Otro dia más sin verte. 2003, no, perdoneu-me, 1993. I és que este tema, otro dia más sin verte, encara que sona balada, va sonar un muntó en aquell estiu del 93. Otro dia más sin verte, també anomenat Sentir en el nostre país, en Espanya, va ser el primer tema que van conèixer d'un cubano estadounidense anomenat John Secada. Se incluiria més tard en el seu àlbum debut, Otro día más sin verte. Un àlbum que es llançava al mercat un any abans, en 1992. Se llançava a través de la discogràfica EMI Latin. I dir-vos que en un primer moment este tema i tot l'àlbum que el contenia estava pensat per a editar-se en anglès. Però l'artista Secada va convèncer a Emilio Estefan per a que el feren en espanyol, que ell em diu que sentia més cantant en espanyol i transmitia més. Bueno, pues Emilio Estefan, amb l'ajuda de la seva dona, de Gloria Estefan, van traduir les cançons. De l'anglès van passar a l'espanyol. I el van convèncer, entre Gloria Estefan i John Secada. I per això este àlbum va veure la llum íntegrament en espanyol. Bueno, pues se publicava en octubre de 1992. I al nostre país, un any després, en 1993, començaria a sonar amb el tema que li aportava títol. Otro día más sin verte. Bueno, pues així ha començat este 100% Radio Fórmula. Visto que edició de dimarts 4 d'agost de 2026. Molt bon dia a tots. Acompanyant-vos, Jessica Mesa. Fins les 10 ja sabeu que estem en temps de 100% Radio Fórmula. Estem en temps de en temps en companyia de G-Sport. Si sou deportistes, segur ja es conegueu. Si no, no sabeu el que s'esteu perdent. Perquè amb la roba de G-Sport aneu a estar molt més còmodes i aconseguireu molt més ràpids els vostres objectius. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, dissenyades, fabricades per deportistes. I se nota. Si practiqueu ciclisme, running, trail o triatlón, se passeu per la seva botiga a Xàtiva, a la carretera de Simat 14. I a la web, gsport.es. Visiteu la web i veureu tot el que vos ofereixen. gsport.es.

Chat amb Latina Forever. Bueno, pues ja tenim noves notícies de Karol G, i és que està ja confirmadíssim el seu sext àlbum d'estudi. A més, que se publica molt pronter, en unes setmanes. En unes setmanes, que dic jo, en uns dies. Este divendres, este 7 d'agost, en vora la llum, No me arrepiento de sentir tanto. Bueno, pues per sorpresa, perquè no l'esperàvem, no l'havia anunciat, ni sabíem que estava treballant en ello, perquè ara mateix que nosaltres sapiam, ella continua de gira, una gira mundial, no

Insults i Bandit. Ahí està sonant Flames. I te parlem ara de Robin i de Zara Larsson. Robin ha publicat Talk to Me, Zara, un nou remix del seu tema Talk to Me, un dels temes del seu àlbum Sexy Sexistential, amb la col·laboració ara de Zara Larsson. És la segona col·laboració de

llista mundial. I ara es presenten esta segona col·laboració. Larson obri el remix amb un vers nou que reemplaça a l'original de la cançó. I ara diu, ven a terminar lo que empezaste. Robin se unís a ella en el estribillo i les dos interpreten a dúo el preestribillo, que també canvia un poc la seva lletra original. Així que podríem dir que estem davant d'una nova cançó. El llançament aplega en un

de Big Panthers. I en abril va col·laborar també amb un altre gran, Thailand, que ha consolidat, per tant, una de les posicions com a artista més sol·licitada i important d'este any. Robin, per la seva part, li ha donat les gràcies. Ha escrit per a ella este missatge en Instagram. Gràcies per bendecir este tema con tu actitud i con tu voz. Tu voz puede acelerar el pulso a cualquiera. Bueno, pues col·laboració que tenim ja per ací preparada i que anem a descobrir junts. Talk to me, Zara. Ens quedem amb Robin i amb Zara Larsson.

visitem la web orachenet.com per a enterar-nos de la previsió per avui per als pròxims dies. I avui ens conten a l'agost calor. A l'agost calor, era el que em deien quan jo era menut. Me queixava sempre de la calor i la gent major me deia a l'agost calor. Però ara són altres temps. Hem passat del juliol a l'agost i sembla que tot continua per un estil sol i calor per tot arreu. Avui tindrem dies amb un avís per calor i pujaran les temperatures respecte als valors d'ahir. Un dia que estarà presidit per el sol. Fins a aquesta vesprada puguin formar-se tronades a les muntanyes del nord. Demà persistirà la probabilitat de tronades al nord i començarem a notar un descens més efectiu en les temperatures per tot arreu, que es portarà una segona part de la setmana menys calorosa. Dijous no tindrem canvis en les temperatures, però divendres tornaran a baixar, mantenint-se en valors més frescos de cara al cap de setmana. Bueno, pues esta informació ens agrada, Saber que van a baixar un poc les temperatures. Màxima prevista per avui a Xàtiva, 38 graus. De fet, a Emet, avui encara manté a les comarques centrals l'avís groc per altes temperatures. Demà baixa un poc i a Xàtiva la màxima que ens donen és de 34 graus. Dijous de 35, al igual que per a divendres. I les mínimes se queden en torn als 24. Pel que fa a la probabilitat de pluja, de precipitacions, bueno, pues de no ser que alguna tronada passe per el nostre costat, de moment res, nula, 0%. Només anem a tindre sol. Alcancem les 10 en qüestió de segons. Ja sabeu que continuem informant-nos com a cada hora en punt, en companyia de Ricardo Chafer i en els matins de Blue Radio amb el Pat.

Katy Perry, però sí està presentant el que serà el seu pròxim disc. I ho fa més de Watch It Burn, un senzill amb el qual torna a treballar amb Christian Bresler, amb qui ja va contar per a el tema Bandage, publicat en 2025, i del que va tindre molt bons resultats. Bueno, pues este Watch It Burn, el que acaba de sonar,

recupera el registre més guitarrero i més energètic de senzills com Kiss the Girl o el Hot and Cold. Katy Perry parla de tancar una relació i de posar-se a ella mateixa en primer lloc. Diu això en la lletra: no quiero hacer una escena, pero dame gasolina y mira cómo arde. El llançament aplega en un moment de certa revitalització de Katy Perry. Després de que, bueno, pues haja passat una època pues un poc introspectiva, en el que s'ha dedicat, bueno, pues més a la seva faceta personal que a la vida artística. Però pareix que ara ha recuperat les ganes i torna per a menjar-se el món. Bueno, pues estarem molt pendents de les

amb whatsapps al 678-60-53-30. Whatsapps com per exemple este. Diu: hola, bon dia, soc Paula des de Moixent i m'agradaria escoltar la cançó de Marc Anthony i la Índia, Vivir lo Nuestro. La vull dedicar per a tots els que ens escolten. Bueno, pues te la prepara y sona enseguida. Y un altre diu: hola, fica'm una de AC/DC. La dedique per a tu i per a mi, de part de la reina de África. Bueno, pues dos propostes distintes, però les dos van a sonar enseguida.

Som 500 d'èxit porta Pablo Alborán ja, acumulant milions de discos venuts i un muntó de premis musicals. Si és que estem davant d'un dels artistes més importants del nostre país. Què està fent ara mateix Pablo Alborán? Bueno, pues està recorregant tot el país durant este any i també el pròxim. Una gira que no se queda només en Espanya, sinó que el farà recórrer altres llocs d'Europa i també Amèrica. Ho fa amb el Global Tour Kilòmetre Zero. Per cert, este cap de setmana estarà a les Illes, a Las Palmas i després a Santa Cruz. Ja ha dit que se va acompanyar d'artistes de amics, com per exemple Gonzalo Hermida. Sí que ja tenim una bona excusa per a quedar-nos amb Hermida en els pròxims minuts. Esta que acaba de sonar també sona en els seus concerts. Des de fa unes setmanes sona també a les ràdios. I és que en un primer moment, este Tiempos Bonitos, Pablo Alborán només la interpretava en els seus concerts, només per a la gent més exclusiva. Però a petició del seu públic, bueno, pues va decidir entrar a l'estudi, gravar-la i poder compartir-la amb més gent. Així que esta és la nova de Pablo Alborán, Tiempos Bonitos. El propi Alborán la definís com una cançó para bailar y hacer un exorcismo. Habla de esas relaciones intensas que duran poco, alejándose por momentos de todo lo malo. Bueno, pues un disc molt diferent este últim que ha publicat, el de Kilòmetre Zero, ja que és com a més honest, més personal i també revoluciona un poc el seu estil musical, I és que és un artista que no para de reinventar-se i d'evolucionar. Per això ens agrada tant. Comencem una altra hora de 100% peticions. 16 minuts sobre les 11.

Però vull dinar bé. No, pues la solució és ben fàcil i senzilla, eh? Te passes per el mirador del passatge, menjars per emportar, que ja estan cuinant per a nosaltres. El mirador del passatge es tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Telèfon 635-423-744. Comidas para llevar. El mirador del pasaje te trae el disco de siempre.

0: Autèntic sabor casolán, menjars per emportar, t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio, Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
2: La mejor música.
3: Marca tu estilo musical y escucha Blue Radio online.
4: www.blueradiofm.es.

0: ahí estaba el tema que es proposava per a si la reina del Sàhara, l'última per a Nicky Jam. Diu, la dedique per a la Sanro, per a tu i per a mi.
1: No quiero correr.
0: I esta és Merche.

solamente. Ahí está el tratrán de Rosalía desde el seu superálbum El mal querer. Anem a conèixer les últimes notícies de Rosalía, anem a enterar-nos de com li va. Recordeu aquella polèmica després del Mundial, no? En el que Rosalía va compartir un vídeo de algú que havia compartit un altre vídeo en el que apareixia la cançó de La Perla i se dirigia a les perles com als argentins. Bueno, pues algo que va fer que els argentins s'enfadaren molt, moltíssim amb Rosalía, eh? I ella tenia que visitar el país en estos últims dies perquè per allí passava la seva gira. De fet, va haver gent que va sol·licitar la tornada dels diners perquè no pensava anar als seus concerts. I altres van inclús a replegar firmes per a que Rosalía no poguera fer els concerts. Bueno, pues pareix que ja està tot en calma, eh? La cantant va aprofitar el primer concert a Buenos Aires per a demanar disculpes en persona. Va reconèixer que compartir aquell vídeo va ser un error. Va assegurar que ella mai havia pensat que el vídeo podia ofendre els argentins i va recordar que ese país ha sigut fonamental per a ella i per a la seva carrera. El públic li va respondre amb una gran ovació i el moment se va convertir en un dels més emocionants d'esta gira. A més, en el seu segon concert va rebre el recolzament d'una argentina, de Lali Espósito, que li va dedicar un cariñós missatge sobre l'escenari. I li va dir: "Este pueblo te ama, Rosalía." Algo que el públic també va aplaudir. Bueno, pues pareix que Argentina i Rosalía ja s'han reconciliat.

4 minuts i alcancem les 12 del migdia. No, pues, bloliters, bloliteres, este matí ja quasi que el tenim veritat. Com vos vam? Si voleu algun tema d'estos que vos aporten més energia, com un bon cafè, no, pues, el demaneu, val? 678-60-53-30. Via WhatsApp ens proposeu el tema i ràpidament vos el posem per ací. Si no dona temps ara, en la pròxima hora o en l'altra, perquè fins les dos volem estar al vostre costat. Fins les dos, sempre.

perquè no ens heu dius, perquè no es demanes una d'aquestes cançons que tant t'agraden. Compartis-la amb qui vulguis. 678-60-53-30. Te ho dic perquè estem encetant una nova hora de 100% peticions. És demanar tota la música que vulguis per als pròxims minuts. 678-60-53-30.

que té 10 anys. El Lies Life de Zara Larsson. Per això dic que ara mateix és tendència amb la frase de 2026 és el nuevo 2016. Bueno, pues la gent tira mà d'èxit de 2016 i entre més importants estem. Anem a recordar-lo.

problemes corrents, Manuel Carrasco i Juanes. I ara visitem la llista en els pròxims minuts amb els Italo Brothers, si este Give It Up.

0: des del restaurant dels Porxes, desitgem a tots els socarrats i socarrades una bona fira d'agost. I recordeu, si als Porxes voleu vindre i taula tindre, cal reservar 617-409-523. Vos esperem al cor de la ciutat, a la plaça del Mercat, fora del barull de la fira. Reserveu 617-409-523. Restaurant Els Porxes, cuina valenciana tradicional. En fira també vos esperem.
1: En la fira disfrutes, estàs amb la gent que estimes, balles i sempre vols quedar-te una miqueta més. Ens agrada viure la festa, però de quina manera? Amb els carrers bruts o nets? Si els carrers de Xàtiva estan nets, disfrutem més i millor. Fem fira, fem festa, fem bé. Fem bé, campanya de Xàtiva Sostenible, Ajuntament de Xàtiva.
2: Ya tienes a tu disposición el podcast 2 de La Cocina Fácil con Auxa. El chef Perucho, de la Atalaya del Castell, comparte contigo una receta fácil, rápida y deliciosa. Escúchalo desde nuestra web, en el enlace de Facebook, en nuestro perfil de Instagram, Linktree, y todo con el sello de garantía de Plataforma Blue.
3: En Serra Canals continuamos ofreciéndote la mejor calidad y trato en cada una de nuestras alternativas. Y ahora, para estar más cerca de ti, te presentamos El Coret, nuestro nuevo local zen muy acogedor, tranquilo y dotado de una gran terraza, un buen café, unos pasteles para tu celebración y, como no, los churros con posiblemente el mejor chocolate de la comarca. Pastelería, cafetería y churrería Serra en el corazón de la ciudad y ahora también El Coret en Jaume I, número 34. Canals.
0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

así el tema Te Olvido. Anem a veure un poquet més d'este tema. Anem a veure si està resultant o no. Te'l van presentar la passada setmana com a novetat important. Esta és una de les col·laboracions més comentades del moment. Te Olvido és el nou senzill que compartixen Selena Gomez, Becky G i el capo Benny Blanco. És la primera vegada que Selena i Becky G graven una cançó juntes. Encara que les dos, bueno, pues són amigues, se coneixen de sobra i de fet les dos tenen arrels mexicanes. La cançó forma part d'Hermoso, el que és el nou àlbum de Benny Blanco, un projecte íntegrament inspirat en la música en espanyol. El productor porta a terme un homenatge així a la seva cultura llatina i ha pensat en reunir a Selena Gomez i a Becky G, bueno, pues per a poder fer este homenatge, sobretot a Mèxic. Bueno, pues este Te Olvido barreja pop llatí, ritmes urbans i xicotells guinyos a la cúmbia, amb una lletra que parla d'una relació que s'ha trencat. Bueno, pues es el primer tema que Benny Blanco es presenta del álbum Hermoso. Y la pregunta de si está funcionando o no, bueno, pues es que sí, ¿eh? Eso ya suena top.

Sil, l'última hora del 100% peticions. Podem dir ben orgullosos que hem superat el matí. El matí ja queda darrere. Bona vesprada a tots. Vesprada està del dimarts 4 d'agost de 2025.

0: el que sana, Alan Walker y Fusia. Últim rotè de peticions i dedicatòries. Però fins les dos en la millor companyia amb Grupo Innovatormo i el Bar Avenida de Genovés. I amb tu, gràcies per estar ahí.
1: Blue Radio Chella.
2: Tu atracción musical.
1: 90.2 FM y www.bluradiofm.com.

canvites. Així vos recordem el seu telèfon per a tindre-lo sempre a mà. 696-930-910. Si necessiteu informació sobre els seus trajectes diaris o voleu llogar un dels seus autobusos, 696-930-910. Descobrir com sona la nova cançó de Capo.

a toda la vida. Ahí está, ven, Miss Cafeína. Un parell de temes més i tenim que deixar-te, eh? Ja saps, a partir de les 2, el tendido popo.

0: lo llevo yo.
1: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visitales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
2: Blue Radio Xella.
3: Vamos.
2: Vamos sobrados de música.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
4: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Me lo llevo yo.
1: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visita les nostres botigues. Moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
2: Cierra los ojos, siente y siente el frescor de los éxitos. Blue Radio, 90.2 FM. Relájate y disfruta de tus éxitos.
3: Tus éxitos.
2: En la mejor compañía, Blue Radio.
4: Las 6 de la tarde ya están aquí y estrenamos una nueva hora musical. Lo hemos hecho con nuestro disco activo, patrocinado por el Centro Comercial Plaza Mayor. Ahora llega Shakira junto a Burna Boy con Die Die. Después Matt Hansen con Thinking About Me. Vamos con todo ello.
5: Escúchanos en BluRadioFM.es y descubre Plataforma Blue, donde todo converge.

0: Fem més i millor. Fem fira, fem festa, fem bé. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
1: Del restaurant dels Porges desitgem a tots els socarrats i socarrades una bona fira d'agost. I recordeu, si als Porges voleu vindre i taula tindre, cal reservar 617-409-523. Vos esperem al cor de la ciutat, a la plaça del mercat, fora del barull de la fira. Reserveu 617-409-523. Restaurant dels Porges, cuina valenciana tradicional. En fira també vos esperem. 3, 2, 1.
2: Fira Música, Fira Xàtiva.
1: Música i festa a la Murta. Dissabte 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
2: I amb entrada gratuïta, dimarts 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80 amb OBK i Cara B.
1: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Diges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el festival al RAS, al Jardí de la Pau, i les actuacions dels grups locals al Palacet.
2: Fira't música, Fira Xàtiva.
1: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250, per privilegi de Jaume I.
2: Ajuntament de Xàtiva.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa. Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat. Estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat. Des de 1993. Per algo serà, no?
3: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve.
4: Piensa en azul.
3: Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
2: Vuelve La Mirada del Educador con Jorge Fuset y Canes de Xàtiva. Ya puedes escuchar el recopilatorio de los episodios 4, 5 y 6. 9 consejos prácticos para comprender, educar y cuidar mejor a tu perro. Síguelo desde los links de nuestras redes sociales y en bluradiofm.es.
1: ¿Quieres educar a tu perro en 2 meses, garantizándote el resultado? Tu lugar es Canes de Xàtiva, dirigido por Jorge Fuset. También disponemos de nuestra sección de adiestramiento con clases particulares para modificar problemas de conducta, como miedos, agresiones o problemas destructivos en casa. Pero aún hay más, porque en Canes de Xàtiva también podrás encontrar la alimentación ideal para tu perro, complementos para tus mascotas y la mejor peluquería. Llama, infórmate o pide cita en el 607 49 11 33. Nos encontrarás en calle Maulés 3, Xàtiva. El clásico te lo ofrecen la Escuela de Educación Canina, Peluquería y Alimentación para Perros, Canes de Xàtiva.

0: multiple clubbing. Future generation. Blue Radio Sella.
1: Vamos.
0: Vamos sobrados de música.
2: Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no?
3: Este verano no dejes de escaparte. A la playa, a la montaña y, ¿por qué no?, a la ciudad. Estrena tu nuevo Fiat 500 Hybrid por tan solo 129 euros al mes. Diseño icónico, etiqueta eco, mayor movilidad y más tecnología para disfrutar al máximo de cada escapada. Pero date prisa, solo durante el mes de julio en Autointer Xàtiva, Alcira y Alcoy. Ven a descubrir tu nuevo Fiat 500 Hybrid antes de que se agoten las unidades. Autointer S.A., tu concesionario oficial. Fiat. Este verano estrena libertad.
2: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
4: Hay veranos que se recuerdan para toda la vida. Y quizá este comience estrenando tu nuevo Jeep Avenger desde solo 159 euros al mes. Moderno, eficiente, equipado con las últimas tecnologías y con todo el ADN Jeep para llevarte allí donde quieras. Promoción válida únicamente durante el mes de julio y para unidades limitadas en stock. Descubre tu nuevo Jeep Avenger en Autointer S.A., concesionario oficial Jeep en Xàtiva, Alcira y Alcoy. Jeep Avenger. Este verano, la aventura comienza contigo.
5: Don't you worry, cantem aquí a la fresca.
2: Amics d'Esporxes, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 92 02. 96 050 92 02. En el Facebook en Porxe Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porxes.
6: A tu lado estés donde estés.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.